0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
3: Hoy por hoy Gandía.
4: Molt bona vesprada, els parla Celia Xulia. És dimarts 26 de maig, encara que sembla que estiguem en ple estiu per la calor que fa. Però això sí, els majors diuen, almenys en el meu poble, que la calor la fa rocles. No es passa igual a la voreta de la mar que amb l'aire acondicionat. Doncs imaginen com es viu esta calor dins de les aules. Anna Llopis, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
4: Esta és una de les reivindicacions del professorat que està en vaga.
5: Així és, Celia, i per aquest motiu, esta matí, a les 10 del matí, han representat com seria una classe al carrer, en plena plaça de Jaume I de Gandia, perquè diuen que és on acabaran, si no es posa remei a este problema.
6: Bé, estem fent una performance per a simular que no podem donar classe a les aules perquè fa una calor espectacular. De fet, ahir al meu centre ja estàvem fent anotacions i pujaven totes de 27, 28, 30 graus, que realment... Els riscos laborals estan ahí i n'hi ha moltes consells i normes que impedeixen poder treballar a aquestes temperatures, però nosaltres continuem fent-ho perquè, clar, des de la conselleria no mos donen altres ordres. Xina, que avui és un poc una reivindicació senyalant aquest aspecte.
5: Era Vicent Sánchez de l'IES de Seraco, ja has escoltat, 30 graus des de...
4: 30 graus.
5: Ho vam medir ahir, o sigui que és una barbaritat, i estem en maig.
4: Clar, no només ho pateixen els professorat, sinó també els alumnes i tot el, tota la comunitat educativa, no?
5: Ai, sí, és. I este ha sigut un dels actes reivindicatius que s'estan desenvolupant estos dies per la vaga educativa del professorat, que arriba ja al seu dia 12.
4: Mare meva, 12 dies ja. Però, bueno, Anna, ahir es va hi haure un primer acord, no, sembla?
5: Un primer acord, dos sindicats van acceptar les condicions de la conselleria, però el sol és sols una minoria dels sindicats.
6: Sí, nosaltres continuem de vaga perquè considerem que l'acord ha sigut de manera unilateral entre dos sindicats minoritaris i, per tant, clar, el 70% de professorat realment estem representats per altres tres sindicats. I entenem que esta pujada salarial, que realment va ser l'únic que es va acordar ahir, no és que no siga suficient, sinó que volem és que es puga vincular a l'IPC, perquè seria la manera de poder salvar la inflació i de realment tindre una millora retributiva que anem a notar en el futur, perquè si no, quan s'acabe, que és en el dia del 2028, la inflació ja haurà fet que realment no té eixa milloria.
4: És que, clar, Anna, ja porten dies incidint en que no és només el sou el que els preocupa. De fet, hi ha coses que els preocupen més, com per exemple les ràtios, no?
5: Així és, i com comentàvem, estem ja en el dia 12, són molts dies de vaga, encara que... Hem de dir que almenys en les professores que hem parlat aquest matí en aquesta plaça de Jaume I de Gandia, els ànims encara estan forts. El seguiment d'aquesta tercera setmana de vaga encara està sent elevat i s'afegeix també l'alumnat.
6: Bé, el seguiment la veritat és que segueix prou alt. Així en la Safor estem al voltant del 60%, cosa que crec que després de tres setmanes al principi no mos ho esperàvem. Però, clar, al final, veient com van les negociacions, veient també un poc l'actitud de la conselleria, que pensem que és més bel·ligerant que conciliadora, estem contents en el sentit de continuar pel seguiment que estem tenint, però a la volta estem cansats i, òbviament, volem que això acabi, volem una negociació que contenta totes les parts i, òbviament, no únicament per nosaltres, sinó també per les famílies i l'alumnat, que la veritat és que està recolzant-nos en tot moment i això és una cosa molt positiva.
4: Clar, recordem que la vaga és el mitjà per aconseguir un objectiu, que l'objectiu en si no és la vaga i la comunitat educativa comença a estar ja cansada, no?
5: Sí, però diuen que de moment l'objectiu l'estan complint.
6: L'alumnat també està de vaga, des de la setmana passada, des del dia 20, si no m'equivoque, i per tant, de tercer de l'ESO cap amunt, ells tenen dret a poder fer vaga, i esta gent sí que està, estos alumnes sí que estan faltant, i estan, de fet, venint de moltes reivindicacions de les que fem. Després, primer i segon de l'ESO sí que estan venint, perquè també la seva obligació, I res, si nosaltres dins del centre realment, en què falta un 20%, un 25%, ja no es pot treballar. O sigui que també estem complint un poc l'objectiu, que és crear este caos i que es donen compte de que els treballadors són necessaris.
4: Els treballadors són necessaris, òbviament, i més quan es parla d'educació, no?
5: Hem de dir que esta vesprada ja convocada una altra reunió entre sindicats i conselleria, esperem a veure què és el que passa.
4: Estarem pendents. Però a banda de la vaga educativa, anem amb un altre tema del dia, perquè ja els hem contat alguna vegada que hi ha problemes, sorgeixen sovint problemes de convivència entre els veïns que no volen participar de la festa i els i les falleres. Doncs bé, ahir la falla Lluís Velda va fer un comunicat. Què va passar, Anna?
5: Doncs com comentes, Celia, és ja evident que n'hi ha ese problema de convivència entre els fallers i falleres de Gandia i alguns veïnats. De fet, me'n recordo quan eren falles, tots els comentaris que rebien, en veritat, en el nostre Facebook, de un poquet contra el col·lectiu faller. Doncs aleshores la falla Passeig Lluís Velda de Gandia ha decidit, de cara ja al pròxim any, a les pròximes falles, i imagina que també els actes que tinguen propet, canviar d'ubicació les festes que fan de nit, les verbenes, les rebeldes o les discomòbils que fan de nit, canviar-les d'ubicació per a no molestar al veïnat d'on proper d'on tenen el casal, que ja està cansat de les seues festes. Que per on aniran, o sigui, on s'ubicaran encara no ho saben, perquè això has de demanar permís en l'Ajuntament, ho han de donar, estan ahí negociant, pot ser que siga per a la zona del Parc de les Esclaves, que diguem, o per a el col·legi de venir a pescar. Estaven aquestes dues alternatives, però encara no ho saben.
4: Vale, però de moment tenim aquesta iniciativa, no? Aquesta voluntat per part de la falla de dir no volem molestar i volem molestar el menys possible. Però jo tinc una pregunta, Anna. Les falles poden fer, on està la seva carpa, no? Que normalment és enmig del carrer, en ple centre urbà, una verbena quan puguen o un discomòbil quan puguen?
5: Doncs ahir hem d'informar a la ciutadania, perquè moltes vegades diuen és que es falles, és que és tot l'any. És de veres que l'activitat en el casal és durant tot l'any, però festes com a tal, cada falla, segons la normativa, que hi ha una normativa, un protocol de l'Ajuntament i la Federació de Falles, cada falla té 4 dies a l'any en el que poden fer festa en el carrer, tallar el carrer i muntar una festa, a banda dels dies de falles.
4: Vale, o sigui, els dies de falles oficials més 4 dies.
5: Exacte. Què passa? No totes les falles gasten els 4 dies. Pot ser una falla sols muntar 2 festes a l'any, altres que sí, que al llarg del seu any fan 4 dies de festa, tallen el carrer i se munten la seva discomòbil. Tot això està estipulat. Ese dia tu tens permís, si va la els veïns criden a la policia, clar, ese dia tenen el permís per a fer la seva festa fins a l'hora que marquen l'Ajuntament en aquest moment.
4: El permís.
5: També s'està donant molt el cas que, clar, aquesta normativa ja fa temps que està, estava marcada per a la nit, però cada vegada moltes falles ja comencen a fer no de nit, sinó tardeo.
4: Tardeo. Súper a favor del tardeo, eh? Jo crec que és millor i tot, eh?
5: A mi també m'agrada més. Es fan paelles i el tardeo, o sigui que també està canviant un poquet aquesta circumstància.
4: I com Lluís Velda, Anna, també altres falles, no? Altres comissions són les que es plantegen això de traure fora del casc urbà, diem, la festa, un lloc on no moleste tant, no?
5: Crec que moltes falles estan començant a fer-ho ja un poquet per sentit comú, o van canviant d'ubicació, a vegades munten en un carrer, a l'altra festa munten en el carrer del costat, un poquet per això, per a no molestar sempre
4: els
5: mateixos. Crec que poc a poc està ja començant aquest moviment. Per exemple, Martis va fins i tot demanar poder fer festes en el Parc de la Festa.
4: Clar.
5: Són coses que van sorgint, i crec que poc a poc, clar, els fallers també no volen tindre aquest malestar,
4: aquest
5: conflicte en el veïnat. Aleshores, jo penso que igual que la falla de Passeig Lluís Velda, que ho ha fet públicament, moltes falles ja intenten sempre, pues, està la Montema sí, està la Montema ja, van canviant, però el que comentarà això, que no poden fer-ho sempre que vulguin,
4: claro,
5: que tenen 4 dies a l'any per a poder fer la festa a banda dels quatre dies de les falles.
4: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per la informació, Anna, però estem així xerrant tot el rato i jo m'estic preguntant quins efectes tindrà el soroll en gran volum en les persones. I per això, per a parlar d'això, tenim a Enrique Bodí, que està en un expert en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. A veure què ens conta, Enric. Bona vesprada.
7: Així és, Tèlia. Si parlem de soroll i els efectes que té, és necessari parlar amb Jesús Alba, que ja és catedràtic de física aplicada, així, al campus de Gandia, que ha fet un estudi molt pormenoritzat de què és els efectes que té el soroll en les persones. Jesús, gràcies per atendre'ns.
8: Hola, què tal? Com esteu?
7: Jesús, quin és l'efecte, i anant directament al gra, que pot tindre el soroll, en aquest cas relacionat amb qüestions fallers, però qualsevol tipus de soroll en el ser humà?
8: A veure, n'hi ha que tindre en compte que el soroll ja s'està estudiant des dels anys 70. És un indicador que està dins de l'Organització Mundial de la Salut com un contaminant perillós per a les persones. I tots els mapes de soroll i totes les mesures que es fan i recomanacions que es fan ja tenen en compte aquest problema de salut. I en funció de quin problema de salut vulguis tindre, doncs n'hi ha un nivell de soroll que ens podem trobar. Per exemple, si volem dormir entre 45 i 50 decibels és el màxim que hauríem de tindre dins de la nostra habitació per poder dormir. Que volem parlar o volem tindre una conversa normal, doncs aquests valors haurien de ser recomanables. A partir d'aquests valors, de 55 per cada any, ja podem tindre certs problemes, no? que poden afectar, doncs, a tindre un mal de cap en una persona, tindre algun problema que afecta el sistema nerviós, estar estressat, no poder descansar, etc. Ja comencen a pujar els problemes que poden tindre en la salut. De fet, és que en l'estudi europeu marquen inclús indicadors de poder tindre alguns problemes de salut que ja són més complicats. Pues, tindre un problema de cor, per exemple, que t'afecta el cor, que tinguis algun problema de diabetes 2, també afecta la diabetes 2 a potenciar la diabetes 2 en alguns casos en funció del nivell.
7: O sea, no parlem només de qüestions físiques, perquè tot el món quan diu soroll pensa en l'oïd, sinó altres òrgans, com està comentant Jesús, el tema del cor, òrgans interns, com pot afectar, i també qüestions mentals, nerviosisme, estrès, altres tipus de patologies que afecten directament l'organisme.
8: Sí, és que realment no són conscients de la problemàtica, però quan tu estàs parlant d'això i estàs parlant d'un problema de salut sobre les persones. Aleshores, en el moment que ja no pots dormir, ja generes un problema de malestar, d'estrès, de no rendir, i que la persona realment estigui totalment cansada tot el rato. Però és que a partir d'ahí, en funció del nivell que tu sigues suportant, ja estàs afectant al teu cos intern. O sigui, el que parlava antes de tindre un atac al cor està registrat a nivell europeu en molts estudis. I inclús s'ha calculat que moltes persones poden tenir un atac al cor per culpa d'una exposició alta al soroll.
7: Però un concert perfectament estar en primera fila pot arribar inclús a provocar això.
8: Podria provocar-lo si fos de manera contínua. No estem parlant d'un ús esporàdic del soroll, o sigui, si hem de distingir entre que tu estigues una vegada exposat a un nivell relativament alt o perillós, o que això siga una rutina cada setmana, cada quasi tots els dies, etc. És molt diferent. Perquè el cos sí que té una capacitat de recuperació, però arriba un moment que si l'exposició és molt alta i molt reiterada ja no es pot recuperar.
7: Quins consells podríem donar per part un especialista com és el seu cas, Jesús? Per una part, l'emissor, per evitar, en aquest cas estàvem parlant de falles, per evitar fer aquest tipus de soroll molest al veïnat, i per un altre costat, el receptor, en referir que encara que sigui involuntari, aquella persona que està dins de casa i que no vol sentir pues, el concert de torn, en aquest cas, d'una falla.
8: Molt bé. Ahí n'hi ha diferents nivells. Per exemple, com tenim les edificacions ara mateix en el nostre país? I clar, quan la nova llei d'edificació entra en 2010, bàsicament, tenim molts edificis que s'han construït en la norma antiga que no complís les restriccions que fan falta ara. Si tingués una reforma dels edificis en condicions que complís la nova llei, ja tindríem una part molt, molt avançada, no? De tenir la finestra en condicions, la façana, les condicions en condicions dels veïns, o sigui, tot el tema de façana sobretot i ventana, la finestra seria ideal arreglar-la. I després està la part exterior, que és la consciència. Primer, marcar un límit, que és el que normalment es fa, de quin és el nivell de pressió sonora que tu has de suportar fora, i també la gent. O sigui, hi ha una qüestió de les persones que moltes vegades fan més soroll que realment l'event en si, que moltes vegades li tiren la culpa a una llicència d'activitat i ja no és una llicència d'activitat en si, que complís milers de normatives per poder tindre el local en marxa, sinó les persones al voltant que ixen, xillen, fumen fora i comencen a cantar, totes aquestes històries. La consciència ciutadana és el que fa falta també per a aquestes activitats.
7: Per part del el que és un campus, en aquest cas el de Gandia, hi ha tres tipus d'universitats que es poden estar estudiant tema de tecnologia, materials, nous materials, per evitar precisament això, aquest problema que avui en dia és un mal pràcticament endèmic, no?, de la societat, com és el soroll.
8: Sí. Realment, així, bueno, ja sabeu que tenim el màster d'enginyeria acústica, formem gent d'alt nivell, ve gent de tot el món a formar-se en aquest campus, ja portem des del 2009 formant gent i grans investigadors que estan repartint-se per tot el món. I sí, ja fan temps que van oferir solucions que tenen que veure en ciències d'activitat, carpes i coses molt senzilletes de les empreses que estan aquí al voltant, que desenvolupen i que pots col·locar en el carrer per reduir la influència que té sobre les persones de cara a la problemàtica dels veïns, no? Que tinguin que patir menys el soroll que aquestes persones fan en el carrer. Això ja està molt estudiat i es podria ficar. O sigui, cosetes tan senzilletes com tirar un césped d'aquestes artificials en terra, una carpa contra la ETA, que no són materials molt cars i que moltes vegades està ficat ja perquè fa calor i moltes vegades ja fiquen aquestes carpes pel tema de la calor, doncs aquests sistemes ja estan en marxa. Les noves finestres, òbviament, estan preparades tant pel calor, pel fred, pel tema d'un aïllament acústic que podria suportar perfectament volums més alts del que marca la normativa. O sigui, ja tenim ferramentes a nivell d'investigació tan bàsiques com materials que estan fets de desperdicis, que estem gastant desperdicis que ara estem convertint, gràcies a l'economia circular, en coses noves que tenen utilitat, que venen d'un residu que és molt barat i que podrien solucionar, pues, baixar el soroll fins a la quarta part.
7: Jesús, també m'agradaria ja per a concluir la entrevista, com a especialista en aquest tipus de qüestions, l'efecte que té el soroll, i pareix un poc estrany, no? A lo millor una persona que viu més allunyada de lo que és el nucli emissor de que és el soroll i acaba per l'efecte de l'eco sentint-ho més el que està al costat. ¿Qué es el que es para hacer en este caso?
8: Bueno, es complicado. Es que ese es el tema del soroll. Tú no es consciente realmente del problema que puedes tener y en muchas veces uno puede estar más a propio de la font, pero realmente el efecto de la geometría, por ejemplo, uno puede estar en primera planta en un edificio y resulta que el del cinqué, que está más alto, escolta más. Pero un tema de geometría de edificio, de reposo, de cómo se hace la configuración urbanística. Y eso es algo que també la gent desconeix, és a dir, no per estar més lluny de la font vas a sentir menys nivell. N'hi ha un efecte que pots veure en l'eco que s'està produint-se, en com han col·locat els materials, en no tindre, per exemple, una barrera, pues, que pot ser una barrera vegetal en un puesto al costat la tens, però més lluny no la tens, i té una visió directa del soroll. Hi ha moltes coses que poden influir en que tu tinguis la sensació de que per estar més lluny d'arribar a menys nivell i és al revés.
7: Jesús, gràcies per tot. Ens quedem així un poc més, Cèlia, en el cas del campus, sí, de Gandia, perquè anem a entrar en una sala verdaderament especial que ens ha promès, en aquest cas Jesús Alba, que no anem a sentir pràcticament res. Però pràcticament no, res, perquè estem parlant del lloc més silenciós del món.
4: La càmera anecoica, no?
7: Així és, Cèlia. Vinga, fins ara.
4: Fins ara, Enrique. Moltíssimes gràcies. Més que interessant esta intervenció. Anem a publicitat i tornem amb més temes.

0: Doncs bé, a Xeraco tenen preparat per aquesta vesprada un taller per estalviar temps de treball mitjançant la intel·ligència artificial. I qui ho impartirà és Josep Alvarado, que és secretari general i coordinador de la xarxa Emprèn del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions. Està destinat a autònoms i pimes, principalment, però ens podria servir a tots per al dia a dia, no? Josep, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia. Sí, és una cosa que ens serveix a tots per al dia a dia. De fet, és una cosa que jo també fa uns quants anys que porto utilitzant i és una cosa que fa, pues, això, que una persona, quan es munta una empresa, sap de la seva feina, però té molts tràmits burocràtics i la IA el pot ajudar, o inclús a mi, per exemple, com a enginyer, la IA m'ajuda prou. O sigui, moltes vegades tens un projecte, has fet un projecte llarg o portes una direcció d'obra, i el fet de tindre uns prompts preparats, tindre una IA preparada per a la teua feina, et pot simplificar. Per exemple, si tens un projecte, imagina que et passen un projecte de 1.000 pàgines per a fer una direcció d'obra i necessites buscar, imagina't, un projecte de desplegament de fibra de Gandia, i dius, el carrer tal, en quina pàgina estarà? Doncs gastes la IA i et pot dir, mira, este tram està en les pàgines tal, te ho resumix, o sigui, és una feina que et pot avançar molt. O sigui, si no, has de mirar-te les 1.000 pàgines fins a arribar ahí.
0: I en el cas del taller que s'impartirà esta vesprada a Xeraco, ara parlarem d'on és, a quina hora i tot això, però abans, què es parlarà en aquest taller?
1: Mira, el taller està enfocat a això, a que un autònom, el xicotet empresari, o inclús l'empresari, aprenga a fer tràmits en la IA molt, molt bàsics, com per exemple, molta gent envia una factura pel correu i l'enviem i punt. El fet de posar-li apreciat col·laborador, et passa la factura corresponent pels honoraris, o sigui, el fet de poder-te redactar un correu, perquè molta gent de vegades no sabem expressar-nos, o inclús com dir-li a una persona, reclamar un deute, mira, que el vaig enviar la factura la setmana passada i no me l'has pagat, pues, dir-li-ho en bones paraules, o sigui, utilitzar la IA per això, per a que ens corregisca el vocabulari. També.
0: I no pot passar, no ho sé, no pot passar que de vegades es note que està escrit en IA i que això perjudica un poc, no ho sé.
1: Fa un parell d'anys sí, ara ja no.
0: Ara ja no.
1: A la IA a dia d'avui ja està. També, o sigui, jo sempre quan he fet xerrades d'IA sempre dic que està la intel·ligència artificial i la intel·ligència natural. O sigui, unes coses no poden suplir les altres. La IA tots ara la veiem com a ChatGPT i aquestes aplicacions, però la IA ja porta molts anys utilitzant-se. Per exemple, és que tenim una edat, tu eres molt joveneta, no ho recordaràs, però és que tenim una edat quan començàvem a escriure en el Word per allà als anys 97-98, i així un clip preguntant-te, va escriure vostè una carta, va escriure un document, o el fet de que quan escrigues el Word o l'editor de text que estàs utilitzant et corregisca la paraula, això ja és IA. O quan escrivim al WhatsApp, el text predictiu ja és IA, i això ja fa molts anys que està... que està emprant-se.
0: I a banda de en l'àmbit de les empreses i tot això, que és per al que es centrarà esta xerrada, també la IA és molt pràctica per al dia a dia, no?
1: Sí, la IA és molt pràctica per al dia a dia per a moltes coses. O sigui, jo recorde una xicotiu anècdota, no? Que Javier, el fill de la meva parella, fa un parell d'anys, anava a sisè, i me'l veig amb el telèfon mòbil buscant com fer un treball d'un llibre amb ChatGPT. Escrivint-ho i copiant-ho. I el vaig agafar i vaig dir, mira, anem a fer les coses bé. Dic, jo no vaig dir-te que no utilitzis les ferramentes, però les has d'utilitzar bé. Primerament, en comptes de gastar ChatGPT gratuït, anem a gastar la meva IA de pagament que tinc. Vaig connectar l'ordinador i vaig dir, mira, i anem a dir-li, fes-me un treball d'aquest llibre amb el nivell d'un xiquet de 12 anys.
0: Però bueno, això...
1: Després el xiquet m'ho va dir, diu, soc l'únic que la mestra ha dit que no l'havia fet en via.
0: No anem a incentivar els xiquets,
1: no incentivar
0: a
1: xiquets que ho facin.
0: S'ha de llegir, s'ha de fer els treballs.
1: Però si ho facin, que ho facin bé.
0: Sí. És important utilitzar precisament les ferramentes per aprendre millor, no? O per a resoldre dubtes.
1: Per aprendre millor, per a resoldre dubtes. Inclús, per exemple, el que està preparant-se una oposició pot agafar la IA, posar el text i dir-li, prepara'm tests. O inclús agarrar els tests que ja està, es poses a la IA i dius, mira, canviant les preguntes d'ordre o canviant el sentit de la pregunta per a no ser sempre tan repetitiu. O sigui, la IA sí. O sigui, jo, per exemple, la IA, una de les coses que dic, que de fet posa un vídeo generat en via per a explicar lo que és, que són... a mi hi ha una escena, jo soc molt fanàtic de Simpson, hi ha una escena que està ben els monos manejant una centraleta, doncs per a mi és, la IA són molts monos buscant en buscadors a la vegada. O sigui, la IA és... O sigui, tu ara pots fer un cartell i la gent que sap utilitzar les eines de disseny gràfic fa un cartell. O sigui, la IA és molta gent dissenyant d'ahir, molts programes de disseny gràfic connectats per a fer-te un cartell. O la IA és moltes màquines connectades a buscadors d'internet buscant documentació per a traure-ho. En la qual cosa, sí, jo tinc, per exemple, la IA amb els meus prompts preparats, Entre altres coses, pues, jo, n'hi ha molts projectes que faig que són certificacions que són, o sigui, són idèntiques, simplement és canviar emplaçament, tal. Mm. Doncs el fet de tindre-ho amb una IA preparat, inclús redactar-me'l cada any, dir-li, mira, canviem el vocabulari, que ja estic cansat d'este vocabulari d'un document, també et serveix. O sigui, la IA no és simplement el que no té ni idea de les coses, per molt que li diga a ChatGPT, fes-me això, continues no tinguent ni idea.
0: O sigui, queda una frase que has dit, que has de barrejar la intel·ligència artificial en la natural.
1: En la natural, clar. O sigui, sempre l'has de corregir.
0: Molt bé. Josep, esta vesprada, a quina hora i a on es farà la xerrada?
1: Sí, la xerrada és a les 4 a la sala de plenaris de l'Ajuntament de Xeraco. Ja tenim prou gent inscrita, però cap prou gent més. Si vol vindre, esteu convidats. Hi ha un enllaç que és molt llarg. Bueno, a la pàgina de l'Ajuntament teniu l'enllaç, i si no, allà in situ també es poden inscriure.
0: I és de pagament? S'ha de pagar alguna cosa?
1: No, és un taller gratuït. És un taller organitzat per l'oficina Accelera Pime del col·legi, vale, amb motiu d'incentivar la digitalització de les empreses.
0: Bueno, i va encarat algun públic en concret, o pot anar qui vulgui?
1: El públic, en teoria, està obert tot el món. El públic en concret sempre són xicotets empresaris i autònoms, pimes i autònoms, però pot anar tot el món, perquè també hi ha molta gent que no és pime i és autònom, però està pensant en establir-se com a autònom, i també necessita aquesta ajuda, a saber què li espera abans d'obrir la porta de l'empreniment.
0: Molt bé. Escolta'm, di l'hora.
1: Sí, a les 4.
0: A les 4 de la vesprada. Vale, perfecte. Doncs pues esta vesprada a les 4 en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Xeraco, esta xerrada de com estalviar temps en intel·ligència artificial. Moltes gràcies, Josep.
1: A tu, Celia.

0: I deixarà que ens anem a Piles, perquè allí, en Piles, també hi ha una altra xerrada molt interessant, en aquest cas. Es tracta d'una xerrada taller dirigida a l'estimulació del llenguatge infantil. L'impartirà la logopeda Alba Siscar. Alba, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns què fareu en este taller.
1: Bé, aquest taller està enfocat a les famílies de l'escoleta municipal i treballarem un poc com quines són les etapes, entre cometes, normals de desenvolupament de llenguatge,
0: vale.
1: Què podem fer en casa per un poc per estimular-lo i el més important també quan hem d'acudir a un professional perquè està passant alguna cosa i necessitem ajuda.
0: Vale. I ens pots fer així un poquet resum així més concret? Què podem fer a casa, per exemple, per estimular els més menuts a parlar o al llenguatge? Començar a arrencar en aquest llenguatge.
1: Parlar amb ells.
0: Com?
1: Parlar amb ells.
0: Parlar amb ells, molt bé. O sigui, i deixar, sí, no, que s'expressen també ells?
1: Sí, llegir-nos contes, cantar cançons, jugar...
0: Molt
1: un poc el que ens seria natural és el que hem de fer. Passar menys temps davant d'una pantalla i més compartint temps de qualitat.
0: Uh-huh. I en quin cas pot ser que sigui més preocupant i tinguem que acudir a un professional?
1: Quan li parlem i no es gira, per exemple, quan ja comencen a conèixer el seu nom i el cridem i no es gira, quan no evita, quan evita el nostre contacte ocular, no senyala, quan té dos anyets i mig i encara no diu moltes paraules, quan veiem que abans dia o feia algunes coses i de sobte deixa de fer-les, un poc, quan, és a dir, quan hi ha una regressió.
0: Tot això ho comentareu esta vesprada, Alba. Esta xerrada serà a l'Escola Infantil Municipal Colorets de Piles i tenim també a l'altra banda del telèfon a la seva directora, que és Carla Pons. Carla, bona vesprada, tu també.
2: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns pues això, quina és la importància, no?, d'estimular el llenguatge en els més menuts.
2: Bueno, al final, tot el que passa en la seva primera infància determina com van a ser d'adults. Per això tot el que siga enriquir i posar en valor les seues emocions, els seus progressos cognitius, la seua parla, va a afavorir que siguin xiquets que van a saber expressar i posar per davant allò que senten. I això va facilitar-los i estalviar-los moltes rabietes i poder relacionar-se d'una manera més òptima amb els seus iguals i amb els adults.
0: Esta xerrada en concret va destinada als menuts i als majors o algú més que a altres?
2: En concret a les famílies, que són els que acompanyen, sí, els adults. Compte que nosaltres tenim així peques molt xicotets.
0: Sí, clar.
2: Aleshores, és que les famílies prenguin consciència de la importància del moment evolutiu per a poder acompanyar com cal els menuts. També estaran la resta d'educadores, perquè, com sempre diguem, les famílies i les educadores hem d'anar de la mà per afavorir els progressos dels peques.
0: Alba, en este cas, les famílies mostren preocupació davant del llenguatge quan són els bebès molt menudets?
1: Sí, jo crec que una de les seves principals preocupacions és... I quan parlarà? És... El cosí té dues setmanes menys i ja parla per colzes. I el meu fill o la meva filla no parla. Totes aquestes coses són com que preocupen molt, sí.
0: De totes formes, Alba, és curiós que, o sea, no hauríem de comparar, no, xiques? Perquè cada un creix al seu ritme.
1: No, clar que no.
0: Però sí que tindré prestar atenció a aquestes coses, no?
1: Clar, sí. Al final, cada persona i cada xiquet i cada xiqueta som un món diferent. Aleshores, no està bé comparar, però sí que hem d'estar un poc en compte, com tu has dit, i tindre en compte que entre, per exemple, els 6 i els 12 mesos, és normal que facin això i això.
0: Vale.
1: I nosaltres ja podem fer-nos una idea un poc entre aquest període de temps, quines coses deurien passar, quines no, etc.
0: Molt bé. I per a conèixer més de tot aquest àmbit, doncs esta vesprada a l'Escoleta Infantil Municipal de Piles poden acudir. Carla, recorda'ns a quina hora podem anar.
2: A les 15:35. I com sempre diguem, sí. Disculpa, com sempre diguem, estan convidades les famílies, vale, que són usuàries del servei de l'escoleta, però també ens obrim a que vinguin altres famílies, encara que no siguin usuàries, perquè sempre va ser una estoneta enriquidora.
0: Així és. I suposo que l'entrada serà gratuïta, no, Carla?
2: Sí, efectivament.
0: Perfecte. Molt bé, pues que vagi molt bé esta vesprada. Moltes gràcies per atendre'ns a les dues. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, vinga.
1: Adéu, gràcies.

0: redes sociales.
1: Hoy por hoy, Gandía.
2: Les 13 i 9 minuts. Hola de nou, Anna Llopis.
3: Hola de nou.
2: Conta'ns l'actualitat. Tenim alguna novetat en l'habitatge, no?
3: Ai, sí, és en Gandia, perquè l'Ajuntament de Gandia ha anunciat aquest matí que s'adhereix al Plan Vive de la Generalitat Valenciana amb la incorporació d'una parcel·la que està situada en l'entorn del Palau de la Justícia, en la zona de Santa Anna, com a mostra de col·laboració institucional per afavorir la construcció de vivenda protegida en la ciutat. Mm-hmm. Ho ha anunciat el regidor delegat d'Habitatge, Salvador Gregori, on Socialista ha explicat que es tracta d'una adhesió puntual per a comprovar l'efectivitat d'aquesta iniciativa sobre una parcel·la concreta que permetirà avaluar el funcionament d'aquest mecanisme de cooperació entre administració autonòmica. L'escoltem.
4: S'ha adherit com a mostra de bona voluntat perquè sempre hem mantingut que l'Ajuntament de Gandia estava disposat a ficar-li parcel·les a la Generalitat Valenciana. De fet, quan l'entonces president Carlos Mazón va vindre a Gandia, li va donar un dossier de 20 parcel·les disponibles i les paraules, perquè ja estava jo davant, recordo les paraules perfectament, és: Carlos, tienes todas estas parcel·les, pídeme la que quieres, si necesites algo. No hace falta que firmemos nada. I nosaltres sempre hem estat disposats a seguir sol.
3: La parcel·la en qüestió té una superfície de 486 metres quadrats, una edificabilitat de 1.756 metres quadrats. Es tracta d'una zona tancada amb possibilitat de construir una planta baixa i tres altures, a més de fins a 15 places d'aparcament. El solar es troba molt pròxim al Palau de Justícia. Hem de dir que així ja la Generalitat ja estava construint una altra finca. Escoltem a Gregori de nou.
4: Però no mos poden exigir lo que ells no estan complint, perquè així el que primer que està incomplint i retrasant-se molt és la pròpia Generalitat Valenciana. I ja te dic, no és per fer la punyeta, ni és per un tema ideològic, ni és per absolutament res. Lo que passa és que a los hechos nos remitimos.
3: És que en aquesta qüestió, Celina, hi ha un poc de polèmica, perquè
2: bueno, tal.
3: El regidor de Vivenda sempre ha dit que este pla Vive no funcionava correctament. Des del Partit Popular sempre li han recriminat que Gandia no s'ha adherit. Estava aquesta qüestió, per cert, avui també el portaveu del Partit Popular, Víctor Soler, s'ha pronunciat sobre esta adhesió de l'Ajuntament al Vive, que diu que arriba mal i tard.
5: Pues después de 3 años peleando para que el gobierno socialista de Gandía se adhiera al Plan Vive, ahora llegan tarde. Y llegan mal porque solo se adhieren con una parcela y por obligación. La pregunta es, ¿por qué solo con una parcela? ¿Por qué no ofrece todas las parcelas y solares municipales como han hecho otros ayuntamientos? Gandía no lo ha hecho porque es el único alcalde y el único municipio que ha hecho caso a Diana Morante en su negativa al Plan Vive. Y ha sido su pupilo, el socialista Prieto, el que le ha hecho caso, pero no el resto de alcaldes socialistas.
2: Bueno, pues així està la qüestió d'habitatge, no, Anna?
3: Així és.
2: I de comarca, tenim alguna notícia?
3: Doncs sí, per exemple, a Tavernes de la Valldigna està enllestint el projecte de millora del mercat municipal. L'Ajuntament de Tavernes ja està enllestit aquest projecte, que pretén modernitzar les instal·lacions amb diverses actuacions a l'espai, com la renovació completa de la pavimentació interior o la millora del sistema d'il·luminació amb criteris de d'eficiència energètica. Així que es tracta d'una segona fase d'aquest projecte, així que molt benvinguda, perquè el mercat de Tavernes, la veritat és que està... La gent que no el conega, que vaig algun dia.
2: Sí, però més que la gent del poble, no sé si de fora, però del poble és molt freqüent.
3: És molt freqüent i són aquests mercats que paga la pena conservar perquè estan el producte de proximitat.
2: Parlar amb els comerciants i les comerciants de tu a tu, això està molt bé.
3: I més coses, en Berreguard, que ja coneguem quines són les propostes que han sigut més votades dins del procés de pressupostos participatius del municipi, que són la renovació de la maquinària del gimnàs municipal, el pla de millora de parcs infantils del municipi i la millora de serveis vestuaris i banys de la pista polivalent i les instal·lacions esportives municipals.
2: Bueno, doncs molta remodelació, de... molta obra, no?, de la comarca o què?
3: Així és, així és. I un apunt més, ràpidament.

0: Exactament, el Consell de Generalitat ha tret a exposició pública una normativa per a regular l'ús del riu Serpis. Ara està en exposició pública, en període de la gent que vulgui presentar al·legacions. Seria una forma de regular això que es pot fer i que no es pot fer en el paisatge protegit del riu Serpis i afecta a molts municipis, perquè va des del Coll fins a Gandia.
1: Molt bé, doncs estarem pendents d'això. Uns consells publicitaris i tornem.
2: Nota necrològica. Ha faltat a Marxuquera Maria Rosa Mestre Roig, filla de Julián i Tere. El soterrament tindrà lloc avui a les 18 hores des del tanatori Mondúber a l'ermita de Marxuquera. Descanse en pau.
3: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios, así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
4: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
5: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
6: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
1: Ja saben que moltes vegades els hem parlat de la plaga de porcs senglars i del perill que suposen en moltes ocasions. A més, fan malbé algunes collites i destrossen també terrenys. Doncs bé, s'ha creat l'Associació d'Afectats per a la Fauna Silvestre, és de tota la Comunitat Valenciana, i té seu a Oliva, que ja saben que és una de les localitats més afectades per a aquesta plaga ací a la Safor. Salvador Llorca és el seu president. Salvador, molt bona vesprada.
7: Bona vesprada.
1: Conta'ns qui formeu part d'esta associació.
7: Pues esta associació està conformada tant per agricultors individuals com per a associacions de regants, de comercialització de cítrics, o sigui, SATs, societats agrícoles de transformació, comunitats de regants i col·lectius que estan tots vinculats en el món de l'agricultura i que estem patint el que és aquesta plaga.
1: Perquè en quin sentit ho patiu? És a dir, quines conseqüències té per a vosaltres aquesta plaga de porcs senglars i altres animals, suposem?
7: Efectivament, o sigui, perquè no només del porc senglar en la Comunitat Valenciana, encara que ací en Oliva pues, el gros el tenim en el tema del porc senglar, en el reste de la comunitat, a part del porc senglar, n'hi ha problemes de muflo, n'hi ha problemes de la ruí, n'hi ha problemes del cèrvol, i dius, com és possible que si en la Comunitat Valenciana n'hi haguen zones per la zona de l'Alcoià que tinguin, que tu entres al poble i fa olor a ganau, com si n'hi haguera alguna granja o alguna cosa, i dius, bueno, sí, n'hi ha, no n'hi ha res, és simplement la sobrepoblació de fauna silvestre que n'hi ha. Entonces, això el sorprèn molt, i clar, estem tenint molt de dany pues, a nivell de destrucció de l'arbolat, en el cas de quan tenim cultius d'arbre, com leñosos, com cítrics, com oliveres, com ametllers, cirerers, Y en temes ja d'herbàcies, pues ja no cal que parlem, o sigui, en la zona d'oliva no podem fer cultius. Algú pot fer-se la seva horteta i està molt damunt del tema, però si no i tot té danys del javelí, del porc senglar. No podem fer cultius de mira, anem a fer 10 fanecaes d'hortalissa. No, perquè entre altres coses pues, estàs condenat al fracàs, a que entre el porc senglar i que t'arruïna la collita. Entonces, per exemple, en oliva mateixa, hem tret un número, aproximadament tenim 25.000 fanecaes de cultiu citrícola.
1: Vale.
7: Nosaltres, aproximadament, invertim un mínim de 2 jornals a l'any, que serien l'equivalent pues, a 100 euros per faneca, pues, repassant els ballars que tenim, perquè els animals també volen, encara que ho tingués ballat, t'ho trenquen. D'home supervisant aquests ballars que tenim i tapant 4 clotets o repassant el sistema de rec que mos estropeja el porc senglar, són, sense voler, són, tirant pel baixet, 100 euros per fanecar. Per 25.000 fanecaes són 2 milions i mig d'euros a l'any.
1: Un animal.
7: És una pasta. Uh-huh. És una pasta. Entonces, si ja tenim uns marges molt ajustats per tot el que està venint, entre el Mercosur, uh-huh. La taronja que ens ve, advocats, tot el que ens ve de Marroc, de Sud-àfrica, d'Egipte, de Turquia, uh-huh. que tot va al mercat europeu, només falta tindre l'enemic dins de casa.
1: Clar. Salvador, suposa ja... que s'ha fet ara esta associació, perquè, clar, la problemàtica dels porcs senglars ve de lluny, però suposa que s'haureu posat ara a fer esta associació perquè vos ha ajuntat un poc tot, no?, el que estaves comentant.
7: Sí, perquè al fi i al cap la unió fa la força. Entonces, sí. Pues, el tema està en que no és un problema local, no és un problema autonòmic, comarcal, és autonòmic o supraautonòmic, perquè estem veient que també per tot l'arc mediterrani i, bueno, i també per Galícia hi ha problemes de sobrepoblació de porc senglar. Llavors, estem veient també pues, el problema que hi ha en Catalunya en que és un vector de distribució de lo que és la peste porcina. Entonces, clar, això és un problema que ens hem d'unir per col·laborar en qui tinga que donar solució, en este cas, el nostre cas, pues, l'administració autonòmica, i poder pues, tindre un diàleg més directe que en este element de l'administració, que és el que ens pot tirar una maneta per poder donar-li un poc de solució.
1: Salvador, s'acaba de crear recentment esta associació, però no sé si ja ho intenta parlar amb les autoritats.
7: Sí, les autoritats han estat intentant parlar, però ja a nivell d'una sèrie de problemàtiques locals que n'hi ha.
1: Vale.
7: Si les problemàtiques locals pues ja s'han superat, però, clar, el problema del porc senglar el tenim ahí.
1: Claro.
7: Entonces, nosaltres el que volem ser és un interlocutor en davant de l'administració per vale. poder dir, senyores, estos són els nostres problemes. Fins ara, pues, quan hi ha, per parlar de conselleria, de medi ambient, agarren i diuen, pues, bueno, anem a veure quins decrets lleis i quines ajudes fem. Pues, en qui es reuneixen? Pues es reuneixen en la Federació Valenciana de Caça, que representa el col·lectiu de la caça, que és part de la solució, no és tota la solució, però és part de la solució, i es reuneixen en conselleria. Falta la tercera pata del taburet, que som els que estem patint aquests danys del porc senglar. Entonces, trobo que la manera de poder expressar la nostra perspectiva, el nostre punt de vista i les nostres maneres de veure el problema i possibles solucions, pues trobo que també es deu de tindre en compte.
1: Clar que sí. Salvador, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bueno, estarem pendents de com evoluciona este tema, que ja ve, és un problema que ja ve de lluny. Moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
1: Gràcies.
7: Val, adéu.

0: Anem a més qüestions. Sandra Albert, bona vesprada.
1: Bona vesprada, quina marxa.
0: Sí, sí, eh? Tenim així música pa tot. Parlem ara del polígon Sancho Llop. En 2024 es van reprendre les obres que durant molts anys havien estat paralitzades. I més enllà del desenvolupament industrial i urbanístic, es preveuen 30.000 metres quadrats de zones verdes, 6 quilòmetres de carril bici i més de 1.500 places d'aparcament. Està previst fins i tot un hotel.
1: Així és.
0: Conta'ns, Sandra.
1: Doncs, mira, hem anat a aquestes obres, però també un poquet fins i tot vinculat al tema que estàvem parlant abans, esports senglars.
0: Mm-hmm.
1: Saps que porten anys i anys i anys així?
0: Sí.
1: Entre nosaltres.
0: Sí, bueno, imagino, no ho sé, però m'imagino.
1: Doncs, com estava dient, hem anat a les obres de Sancho Llop, però hem anat a una excavació arqueològica que s'està realitzant allí. Vale. Hi ha diverses obres, està urbanitzant-se, com tu bé has dit, però mira què ens conta Esteve Rivera, que és arqueòleg i codirector de l'excavació.
0: A veure.
2: Bé, ara mateix estem duent a terme una excavació d'emergència. És a dir, així va construir-se una nau industrial i han realitzat uns pous de cimentació. Aleshores, realment, l'única zona afectada arqueològicament serà la zona dels pous de cimentació, en la qual hem dut a terme un seguiment arqueològic, i ara estem excavant les superestructures que hem trobat, és a dir, les sitges o les estructures arqueològiques que hi ha a 2 metres baix del que és el nivell actual on estem.
0: Quants metres? Has dit 2 metres?
1: Sí, hi havia... Jo vaig arribar a baixar a aquestes sitges, o sigui que a mi em cobria. Jo sóc un 64, o sigui que més... A 2 metres arribava, segur.
0: Que atrevida eres, Sandra, tu a tot.
1: I per a veure-ho de primera mà,
0: claro,
1: si no des de dalt no es veu igual, perquè, clar, imaginem-se, no? És una parcel·la, com acaba d'explicar, que ja hi ha a Sancho Llop, s'estan realitzant obres, i tot el que és la zona de Sancho Llop és una zona de vigilància arqueològica. Això vol dir que qualsevol actuació que vagi a realitzar-se s'ha de prèviament realitzar una actuació arqueològica, i això és el que estan fent. Va traslladar-se a una parcel·la, una nau, i en els llocs on van anar els ciments...
0: Pilars de cimentació, no?
1: Ahí és on s'excava. Igual al costat n'hi ha alguna coseta... Però no, s'excava només en el que és el pou de cimentació.
0: Vale.
1: Aleshores, estem parlant que així en el que és Sancho Llop ja s'han trobat molts elements arqueològics, perquè en general el jaciment arqueològic de Sancho Llop és molt important, i ens ho conta Josep Pasqual, que també és arqueòleg i el director de l'excavació.
3: És, entre altres coses, un importantíssim jaciment calcolític, és a dir, un jaciment representatiu del tercer mil·lenni abans de la nostra era, a banda de que n'hi ha o hem fet troballes d'altres moments, bronze final, ibèric, romà, medieval, islàmic, cristià, però l'entitat d'aquest jaciment, estos pràcticament 250.000 metres de dispersió d'estructures, la part important i significativa és tercer mil·lenni, és a dir, calcolític o neolític final. Este període és un jaciment molt, molt important, no sols en la Safor, sinó en un territori molt, molt més gran, com totes les terres valencianes, inclús comparativament alguns jaciments ja més del sud-est o del centre peninsular.
0: Molt interessant, Sandra. Em pareix molt curiós també que només s'excaven aquesta part dels pilars de cimentació.
1: Bé, de fet, s'ha excavat en moltes zones, moltes parcel·les d'aquest jaciment arqueològic, i ja s'han trobat troballes molt importants, que fins i tot estan exposades.
3: Si les troballes són nombroses, estem parlant de decenes de milers de material en totes les intervencions que s'han fet.
2: Generalment, l'arqueologia, el que és important és la informació que ens aporta el coneixement sobre com vivien aquestes persones i com era la seva vida i com s'organitzaven.
3: Sancho Llop, en global, en Sancho Llop hem trobat una col·lecció també de peces de teler o de teler placa, també les troballes de mamífers marins, dofí, vertebres de balena, costella de balena, també, vull dir, també ho fa molt significatiu. En esta parcel·la, bé, en el que nosaltres sabem, el més significatiu són esports senglars, òbviament, Vale, però també hem vist restes de bòvits, banyes de bòvits, algo n'hi ha. Així, en aquest jaciment, la quantitat de fauna és excepcional. Estem parlant de en l'última intervenció, de més de 20.000 fragments de fauna.
1: O sigui, que tenim soterrat el polígon Sancho Llop, un jaciment arqueològic superimportant.
0: Podem dir que tenim un tresor arqueològic a Sancho Llop.
1: I el tenim. Ja tenim algunes peces exposades al Museu Arqueològic, com l'esquelet de dofí i de balena,
0: sí.
1: Però també s'han trobat altres també peces de metall que estan estudiant-se. No? Totes aquestes peces després s'envien a universitats i fins i tot també a museus com el British de Londres. És a dir, que des d'ací arriben allà perquè cada zona estudia una àrea en concret. I després, doncs, una vegada ja s'han estudiat, ja s'han fet els informes, ja sí que algunes acaben exposant-se. Així és que tenim eixe jaciment que amb les obres, doncs, poc a poc va excavant-se, podem visitar-lo i si volem saber més, què hem de fer? Doncs mira, just este divendres ofereixen Josep Pasqual i Esteve Rivera una xerrada sobre el jaciment arqueològic de Sancho Llop. Serà a les 6:30, entrada gratuïta i en el MAGA.
0: Perfecte.
1: O sigui, que tu seguia a saber més.
0: A conèixer més.
1: Del nostre passat.
0: Moltíssimes gràcies, Sandra.
1: Un plaer.
0: Anem a publicitat.
4: Nota necrològica. Ha faltat a Marxuquera Maria Rosa Mestre Roig, filla de Julián i Tere. El soterrament tindrà lloc avui a les 18 hores des del tanatori Mondúber a l'ermita de Marxuquera. Descanse en pau.
5: Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
6: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitz pel Bàsquet Gandia.
7: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
8: Promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
9: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
10: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
11: El futuro no se explica, se conduce. Estrena el nuevo Hyundai Kona con un equipamiento que te dejará sin palabras. Solo durante este mes, llévatelo por 23.990 euros. La innovación te espera en Hyundai Auto Almenar, tus concesionarios de confianza en Gandía y Denia. Ven, pruébalo y estrena tu Kona hoy mismo por tan solo 23.990 euros.
0: Molt bona vesprada de nou. Anem amb més temes. El dia 30 de maig, este dissabte que ve, a Guardamar es farà una carrera d'obstacles, la tercera edició de la, a veure si ho dic bé, Hybrid Race GRM. M'acompanya a l'estudi Javier Ferrer Balaguer, que és el vicepresident del Guardamar Runners, que és el club organitzador d'esta prova. Ho he dit bé, Javier, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada. Sí,
0: apropa't al micro, que ens poden escoltar bé.
12: Sí, sí.
0: Ho he dit bé, El Hybrid Race GRM, que és una carrera d'obstacles. Conta'ns què és això.
12: Sí, sí. Vale. És una carrera, vale, però és que fent llargues distàncies, pues, és una carrera molt curta. però per al tema de fer obstacles és una carrera de mitja, ja que són 4 quilòmetres i en cada volta, en cada quilòmetre, tenim un obstacle.
0: Vale.
12: El primer obstacle, la primera volta, vale, seria el remo. Val? El segon quilòmetre seria la bicicleta, l'airbike. El tercer és el kettlebell. I el,
0: això, perdona,
12: El kettlebell són les peses.
0: Ah, vale.
12: Sí, fer vale. Les peses.
0: Vale.
12: I el quart obstacle és els burpees en rodes de pneumàtic.
0: Els burpees, què és això? Tampoc ho sé.
12: És una flexió i una volta t'alces, botes.
0: Vale. O sigui, sí. Però mentre entre prova i prova vas corrents.
12: Sí, clar. És un quilòmetre, una prova. Un
0: vale.
12: altre quilòmetre, una altra prova, aleshores són 4 quilòmetres, 4 proves.
0: Vale. Suposa que per preparar-se una prova d'este tipus fa falta preparació prèvia, no?
12: Vale, sí. Antigament es gastava molt el típic d'anar al gimnasio o correr. Ara la profilització dels gimnasios del CrossFit pues, fa que totes aquestes carreres traguen un auge que antigüament no es feien. Són carreres molt, molt dinàmiques, molt divertides a la volta. El córrer s'utilitza per a descansar.
0: Ah, vale.
12: La gent moltes voltes tenim la concepció de fer-ho mal, però el córrer és per a recuperar de la activitat física que fas en en les proves.
0: És un poc per a relaxar pulsacions,
12: sí,
0: no?
12: Sí, per a baixar les pulsacions i recuperar un poc.
0: I clar, però això suposa que s'haurà d'entrenar, perquè una persona sense entrenament previ...
12: A veure...
0: Pot ser perillós, no? O què?
12: Sí no. Qualquer persona podria fer-ho. Qualquer persona en un poquet d'estat físic normal podria fer-ho sense ningú problema. Sí que ja, si t'ho prepares, pues, està molt bé perquè pots competir.
0: Claro. Vale, perquè suposo que n'hi haurà un que guanya, no? Comptant-ho
12: sí,
0: poc
12: clar,
0: com
12: sí,
0: va.
12: Sí, sí. Com a totes això? Les carreres es donen els premis.
0: Vale.
12: A tot participant li donem una medalla a finisher i al que guanya pues, el seu corresponent trofeu.
0: Molt bé, mostra'ns aquesta medalla, mostra-la ahí a la càmera, sí. Pels que ens estiguin escoltant ara mateix a
12: la la medalla finisher, que està ja en totes les redes socials. Vale?
0: A les xarxes ja la poden veure, eh?
12: Sí. I la camiseta.
0: I la camiseta que repartireu.
12: Només per la camiseta valdria pena vindre a la cursa, perquè...
0: No, la veritat és que és un disseny espectacular, eh? Qui us ha dissenyat la camiseta?
12: L'hem fet vosaltres.
0: Ah, l'heu fet vosaltres mateixos.
12: Sí. I la veritat que lo que és el textil, la marca, és impressionant. Nosaltres, per la del club, gastem la mateixa marca i és impressionant pel que fa d'esport.
0: Escolta, clar, perquè suposo que la tela també farà, no? Que siga transpirable i totes
12: clar,
0: les coses,
12: sí,
0: és important.
12: Sí, sí.
0: Escolta, és la tercera edició.
12: Sí.
0: D'esta prova. Conta'ns un poc com han anat, quan va ser la primera,
12: vale,
0: com han anat evolucionant.
12: Esta carrera naix perquè en el poble, en Guardamar, de la Safor, pues, es fa un dia de les associacions. Totes les associacions del poble fan la seva activitat.
0: Vale.
12: Vale? I nosaltres, pues, clar, no podien ser altra activitat que fer una carrera. Què es passa a nosaltres? Que el poble és molt xicotet.
0: Sí.
12: I clar, fer una carrera de 10 quilòmetres seria pegar 10 voltes al poble.
0: Claro.
12: Aleshores, pues, vam optar per un tipus de carrera esta que són més curtes en tema de quilòmetres, però són exigents en l'hora de les activitats.
0: Vale, de les proves, no?
12: Sí, sí.
0: I on es farà exactament el... A
12: vale,
0: quin lloc del poble?
12: Ho fem, clar, dir lo poble i enguany el que fem és baixar a la zona de l'Ullal,
0: vale,
12: que és un parc, com podrem assimilar-lo així a l'Ullal de Gandia, pues allí també tenim l'Ullal de Guardamar, que és preciós, la veritat.
0: És una zona amb desnivell...
12: Sí. Està dins la Marjal. La Marjal, poquet a poquet, pues, va ampliant-se, l'Ajuntament conforme pot, però és impressionant.
0: I com van les inscripcions?
12: Pues van poquet a poquet. Ens agradaria que n'hi haguessin més, però van poquet a poquet. Esperem que s'escriga més gent.
0: Bueno, això estem així. Claro, això anava a dir.
12: Per publicitar un poc.
0: Claro, fem una crida que la gent s'apunte. Claro, igual la dificultat d'inscriure's és que potser des de fora es veu un poc dura, eh?
12: Sí, però no és gens dura. La gent acaba, les altres edicions la gent ha acabat, però supercontenta.
0: Això és el benefici, no? Després de fer un esport així tan explosiu que després el sents molt bé, molt bé. On ens podem inscriure?
12: Vale, en Crono 4. En Crono 4 Esport, ells es fan el tema de les inscripcions i ens ho preparen tot.
0: Vale.
12: Dorsals i l'art de meta i tot.
0: Molt bé. I tema preus d'inscripció i tot això?
12: Vale, ara són aquestes carreres en si són cares. Són cares, a veure, no són cares, sobretot està comparat en altres carreres d'obstacles que es paguen molts diners. El que passa és que aquestes carreres porten una preparació, claro. Necessites moltes màquines i manejar molt de material que no gastes en una carrera de córrer normal.
0: Habitual, claro.
12: Claro.
0: Però bueno, tot siga per invertir en salut, que al final l'esport és salut i també diversió, no?
12: Perquè
0: justament això, pel que em contes de les carreres d'obstacles, pues tenen a més de diversió, que no es correria i ja
12: claro,
0: està.
12: Claro, claro, claro, sí.
0: Vosaltres teniu moltes ganes ja, no? De que arribi.
12: Sí.
0: Molt bé, pues, estarem allí en Guardamar el dissabte. Moltíssimes gràcies per vindre a contar-m'ho.
12: Una coseta més.
0: Sí.
12: Vale, aprofitant que estem així, però ja començarem a partir de la setmana que ve donar més canya. El dissabte 13 de juny fem una cursa nocturna.
0: Vale.
12: En col·laboració en l'Ajuntament de Demús.
0: Vale.
12: Bueno, fem al revés. El Guardamar Ranès col·labora en l'Ajuntament de Guardamar i l'Ajuntament de Demús.
0: Vale. I on és la nocturna?
12: Pues la farem, eixirà de la platja de Guardamar,
0: vale.
12: Creuarem el que és el riuet, pegarem la volta per la platja de Demús, pujarem al poble de Demús, poble de Guardamar, i ja finalitzem en la platja de Guardamar.
0: Molt bé, sense obstacles, eh?
12: No, esta no tenim
0: una. Està molt bé. Doncs sí. Pues moltíssimes gràcies.
12: Vale,
0: convidem a tots a que s'apunten. Moltes gràcies.
12: Vinga, a vosaltres. Vinga, adeu.
0: Adéu.

0: Esta sintonia només significa una cosa, i és que arrenquem amb l'agenda cultural. Anna Llapis, bona vesprada de nou.
1: Hola de nou.
0: Escolta, conta'ns cosetes.
1: Doncs comencem per Oliva.
0: Vale.
1: Vale, a Oliva esta vesprada hi ha una xerrada amb el títol Pioners i mestres de música de banda Oliva.
0: Vale.
1: I es presenta el llibre de Manel Arcos, La música de banda a Oliva. Es tracta d'un acte que ha organitzat l'Associació Artístic Musical d'Oliva, que presentarà els últims documents que certifiquin, Celia, el seu origen d'enguany de fa 140 anys de banda.
0: 140 anys de banda, això són molts anys, no?
1: Ah, sí, és, sí, sí.
0: Juan Carlos Morera, president de l'Associació Artístic Musical d'Oliva. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada a tots.
0: 140 anys? Això són molts anys?
2: Pues sí. Bueno, la veritat és que la gran majoria de societats musicals del País Valencià van néixer per aquella època, i inclús m'agradaria dir que algunes, molt abans.
0: Això és de veres. Tenim molta tradició de bandes de música, sí, i sobretot a la Safor, a la Comunitat Valenciana també, però a la Safor especialment. Conta'ns aquests documents, que és el que diuen.
2: Pues mira, són anys de fa 5 anys que vaig jo tentar el càrrec de president,
0: sí,
2: i em vaig adonar que no hi havia, diguem, un document fundacional o un document, diguem, fedatari que diguera que l'Associació Artística Musical arrencava la seva història en tal data. Sí que tenien referències de retalls de premsa que juntes de l'any 73 varen celebrar el seu 75 aniversari, aleshores volia dir que estaven rondant l'any 1898, el dia en què ahir naixien i ahir, però no hi havia ningú document que poguera donar fi a això. Per això la federació no certificava aquesta data. Bé, jo entro de president, es comença a calçar el cap, diguem, perquè si aquelles persones de l'any 73 van ser de Blar aquests 75 anys, volia dir que alguna informació tindrien. I ho vaig posar en contacte amb una persona que conec moltíssim, que és Manel Arcos, li vaig dir a Manel, necessite, perquè aquesta persona, recordem que és historiador, visita molt els arxius de tota la península ibèrica, i la veritat és que li vaig dir, mira, confia en tu, perquè necessite que qualsevol document que isca de l'Associació Artística Musical d'Oliva o antecessors, que me posen en coneixement perquè ho necessitem. Bé, la bona qüestió és que ja van trobar un document en un diari de les províncies que deia que efectivament la banda d'Oliva va eixir en l'alcalde, darrere l'alcalde, de manera aixina, perquè ho deia,
0: sí,
2: en l'any 1898. Bé, aquest document, més 80 documents més que ja teníem en propietat, varen demostrar perquè la federació m'ho certificara, això, 125 anys. Però què ha passat després? Que Manel ha continuat investigant.
0: Sí.
2: Ha continuat investigant, i des de fa 4 mesos cap ací ha trobat el filó, diguem, que és on estan els documents fundacionals de la primera agrupació que es va generar en Oliva davant d'un notari, sobre unes 40 persones en les que hi havia xiquets i tot, van construir la primera associació musical d'Oliva. Clar, això va ser una bomba. Això es trobar la teva carta fundacional. D'acord? I a partir d'ahí han començat a tirar arrere, i han trobat tots els documents que esperaven trobar. Tots. Actes fundacionals de notari, després de 5 anys... autoritzaven que aquests actes es modificaren, s'ampliaren, es reduïren. O sigui, des d'aleshores, des de 1886, partix l'Associació Artística Musical d'Oliva. Però és que la cosa no queda ahí.
0: Juan Carlos, hi ha moltes coses que dir.
2: Escolta, sí.
0: Esta vesprada, tot això ho direu en la xerrada, no?
2: I molt més. Això, i molt
0: Quantes
2: més.
0: Hores dura la xerrada? No sé si donarà temps a dir-ho tot, eh?
2: Pues, possible, calculem que una hora i mitja
0: portem berenar.
2: Estarà dit tot el que volem dir, i a partir d'ahir, ja que cada persona... Tinc que dir que això sí que vull dir-ho, que hem tingut que editar un llibre de 154 pàgines, en quan nosaltres pensàvem que faríem tipus folleto, dir, mira, pues en tal data tenim l'acte fundacional. Però hi ha tanta informació de grans mestres, de gent que va anar per arreu d'Espanya, músics d'Oliva, que tot això es desconeixia, coneixia els noms de pinzellades, però la seva faceta musical i humana es desconeixia. I ara ho tenim tot damunt la taula i hem publicat un llibre. Aquest llibre és el que ha editat Edicions del Sud, l'autor és Manel Arcos, i és el que estarà en l'exposició avui, en la conferència que ha adquirit que l'adquirisca, i a partir d'ahir, pues, etapa nova.
0: Molt bé, Juan Carlos, escolta, que no han dit a quina hora i a on en concret és la xerrada i aquesta exposició del llibre.
2: La xerrada, que forma part de les activitats comarcals de la federació, és a les 7 de la vesprada avui en la Casa de la Festa d'Oliva.
0: Perfecte.
2: Està en front de la Redona Jaume I.
0: Vale, i l'entrada serà lliure? O s'ha de pagar alguna cosa?
2: Sí. No. Vale. Tota l'activitat cultural que fa l'Associació Artística Mulet d'Oliva és gratuïta.
0: Perfecte. Molt bé, Juan Carlos, pues moltíssimes gràcies. Ens hem quedat amb moltes ganes de saber més, eh? Però ja saps que el temps en la ràdio és limitat. Esta vesprada ens vegem a les 7 en la Casa de la Festa d'Oliva.
2: I moltes gràcies per interessar-se per nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
2: Adéu.
1: Adéu. Doncs molt, molt interessant fer Celia.
0: Sí, sí, ens hem quedat en ganes de saber més.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: N'hi ha alguna coseta més d'agenda per avui?
1: Sí, avui és dimarts, arriba el Cinepot en el Teatre de Serrano a les 19 hores. Tenim la projecció de la pel·lícula La Parra, que diu, ambientada en 1901, la pel·lícula segueix al francès Gabriel Beivre, no sé com ho ha dit, però bé, inventor i operador de càmera dels germans Lumière. És molt interessant aquesta pel·lícula per a esta vesprada.
0: Molt bé, alguna qüestió més?
1: També tenim per avui, bueno, recordem, aquesta jornada d'intel·ligència artificial que hem parlat al principi del programa.
0: El Seraco.
1: En piles esa xerrada també de llenguatge infantil a les 5 i mitja en l'escoleta infantil municipal dels colorets. I tenim també
0: moltes coses,
1: Bebeteca. Bebeteca en Oliva a les 5 i mitja en la biblioteca Tamarit per a xiquets de 0 a 3 anys a càrrec de Marta Pellicer.
0: Molt bé.
1: M'agrada molt aquestes activitats per a xiquets tan xicotes, de 0 a 3 anys.
0: De 0 a 3 anys.
1: Bebeteca.
0: Són més per als pares que per a ells, no?
1: No, ells també. Se queden com pendents ahí escoltant a veure què diu. Què està contant més, esta dona?
0: Què diu? Molt bé, ara, doncs, moltíssimes gràcies. Nosaltres anem acomiadant el programa. Nacho Mañó ha estat en la tècnica.
3: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
0: Nosaltres els deixem així, però continuem en aquesta sintonia de Ràdio Gandia Ser, perquè en 17 minuts, l'actualitat en hora 14, i a les 7 i 20 de la vesprada, La Ventana, amb Enrique Bodí. Et recorde, bueno, que poden continuar informant-se també en qualsevol moment en les nostres xarxes socials i en la web radiogandia.net, i també poden accedir en l'aplicació de la Ser. Que acaben de passar un bon dia.

0: que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
1: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
2: Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser. Ampliamos hasta final de mes.